0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El Human Ripollet ha avançut al Badalona i continua viu en la lluita per l'ascens regional preferent. Guillermo Pimentel, Joan López i Sergio Mujica es van imposar per 3-4 durant el passi a la darrera fase de la lluita per l'ascens. Si el Human Ripollet guanya el pròxim dissabte 30 de maig, pujarà a regional preferent. A banda, el cap de setmana que ve, dos equips més ripolletencs jugaran la fase final dels play-offs. El segona divisió estatal B-Travel Ripollet es desplaçarà fins al Cartagena, on es disputa una plaça per pujar a primera estatal. Per un altre costat, a la tercera divisió estatal, el Clínica Dental Virgen del Pilar es juga a Barcelona a poder mantenir la categoria. El ripolletén Carlos Rodríguez s'ha quedat a les portes del campionat d'Espanya cadet de bàsquet després de perdre la pròrroga davant el Real Madrid. El conjunt madrileny va anotar 93 punts contra els 81 que va fer el Barça. No obstant això, Rodríguez assoleix un subcampionat molt meritori on han vençut rivals de màxima categoria com el Gran Canària, Estudiantes o Girona, entre d'altres. Ara toca descansar per afrontar la pròxima temporada amb força. El futbol sala Ripollet va aconseguir dissabte sumar un punt molt valuós davant el Castellar que els permet arribar a la darrera jornada de Lliga aquest dissabte 30 de maig, depenent d'ells mateixos per tornar a segona B. El futbol sala Ripollet pot certificar aquest dissabte la seva tornada a la segona B si guanya a l'Escola Pia de Sabadell. Aquest partit correspon a la jornada 19 de Lliga, la jornada a causa de la protesta per l'agressió a un àrbitre. Actualment els sabadellencs són novens amb 37 punts i no es juguen res. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal tenim club de novel·la amb la Biblioteca de la Mitjanit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i 4 minuts. D'un dimecres, dia 27 de maig del 2026. Avui és Sant Agustí de Canterbury. Felicitats. I aquí a 91.3 de l'FM ja sabeu que cada dimecres i que cada dijous tenim els matins pop-rock de 10 a 1 del migdia. Repassant les cançons internacionals que sortien de tots els països i arribaven aquí al nostre país, a vegades amb versions de grups espanyols, i el que sonava aquí en gran força. Des dels anys 50 a l'any 2000, els matins pop-rock, temes com ara aquest.

0: Mònica, el tema de Los Ángeles quan són les 10 i 22 minuts.
1: Who's scared? Who's scared?

El senyor Elvis, l'àlbum d'aquest disc es veu el senyor Elvis, que posa Elvis Country, i es veu que tenia 4 o 5 anys. Va vestit amb una camisa ranxera, una granota dels mecànics, i un sombrero de country. Elvis.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3.
1: A veure, 91.3! A veure, que ara ja s'hi sona, que no sona, Montserrat, que no sona!
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres!
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet!
1: Això, però a quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

la cosa més bonica i preciosa. Sense pecat ens ensenya a ballar

i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volcuta dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El Huma Ripollet ha vençut al Badalona i continua viu en la lluita per l'ascens regional preferent. Guillermo Pimentel, Joan López i Sergio Mujica es van imposar per 3-4 durant el passi a la darrera fase de la lluita per l'ascens. Si el Huma Ripollet guanya el pròxim dissabte 30 de maig, pujarà a regional preferent. A banda, el cap de setmana que ve, dos equips més ripolletencs jugaran la fase final dels play-offs. El segona divisió estatal B-Travel Ripollet es desplaçarà fins al Cartagena, on es disputa una plaça per pujar a primera estatal. Per un altre costat, a la tercera divisió estatal, el Clínica Dental Virgen del Pilar es juga a Barcelona a poder mantenir la categoria. El ripolletenc Carlos Rodríguez s'ha quedat a les portes del Campionat d'Espanya cadet de bàsquet després de perdre la pròrroga davant el Real Madrid. El conjunt madrileny va anotar 93 punts contra els 81 que va fer el Barça. No obstant això, Rodríguez assoleix un subcampionat molt meritori on ha vençut rivals de màxima categoria com el Gran Canària, Estudiantes o Girona, entre d'altres. Ara toca descansar per afrontar la pròxima temporada amb força. El futbol sala Ripollet va aconseguir dissabte sumar un punt molt valuós davant el Castellar que els permet arribar a la darrera jornada de Lliga aquest dissabte 30 de maig, depenent d'ells mateixos per tornar a segona B. El futbol sala Ripollet pot certificar aquest dissabte la seva tornada a la segona B si guanya a l'Escola Pia de Sabadell. Aquest partit correspon a la jornada 19 de Lliga, la jornada a causa de la protesta per l'agressió a un àrbitre. Actualment els sabadellencs són novens amb 37 punts i no juguen res. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal tenim club de novel·la amb la Biblioteca de la Mitjanit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
4: Amb Ramon Argenter.
5: Doncs bé, amics, ja som les 11:03. Com passen els dies, i les hores? I quina calor que fa! Jo l'any passat vaig dir, em sembla, que aquest any és l'any que ha fet més calor. Això ho deia l'any passat, però aquest any sembla que serà més que l'any passat. Però si fa aquest sol els últims mesos, els dies de maig, què farà en ple agost?

el senyor Andre Van Duyn, cantant temes de Neil Diamond. Després posarem a Neil Diamond. Ara són les 11 i 30, i les 11 i 11 minuts.

I per mi un twist de les primeres cançons que va gravar Adriano Celentano. I ara anem a recordar l'àlbum que va gravar amb motiu del 50 aniversari com a cantant de Neil Diamond.

El senyor Neil Leslie Diamond, nom artístic Neil Diamond. Bé, va néixer 24 de gener de 1941, té 85 anys, va néixer a Nova York, Estats Units. Va estudiar a l'escola d'Abraham Lincoln, expresident dels Estats Units. Va anunciar fa uns quants anys la seva retirada del món de la cançó per la malaltia del Parkinson.

Les 11 i 25 minuts. Ara vaig a recordar una de les orquestres preferides meves. És l'orquestra de Ray Conniff. Ray Conniff, que té dues col·leccions. Música clàssica i música moderna. Versions. I que es deia Ray Conniff, coros i orquestres. Hi ha cançons que Ray Conniff és Ray Conniff, orquestra i coros. Què vol dir orquestra i coros? Que el principal és a primer òrgan la música i a darrere el coro. Hi ha cançons que és coros i orquestres. Hi ha el coro i a darrere està l'orquestra. O sigui, té més potència la veu als coros i de fons a ser l'orquestra i viceversa. Ray Conniff, New York.

0: L'orquestra de Raikkonen, quan són ja les 11:32.
1: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
2: Amb Ramon Argenter.

Gran tema que va fer aquesta versió de Bésame Mucho el senyor Joseph Raymond Conniff, més conegut amb nom de Ray Conniff, que va néixer el dia 6 de novembre de 1916 a Attleboro, Massachusetts, Estats Units. Va morir el dia 12 d'octubre del 2002, a l'edat de 85 anys. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Frankie Lane.

0: Amb aquest tema de Tequila i el grup Los Champs hem arribat ja a les 12 del migdia. Antigament les emissores deien ha llegado la hora de l'Àngelus. I llavors empalmaven a les 12, connectaven amb Radio Vaticano. Però això ja fa molts anys, eh?
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El Huma Ripollet ha vençut el Badalona i continua viu en la lluita per l'ascens regional preferent. Guillermo Pimentel, Joan López i Sergio Mujica es van imposar per 3-4 durant el passi a la darrera fase de la lluita per l'ascens. Si el Huma Ripollet guanya el pròxim dissabte 30 de maig, pujarà a regional preferent. A banda, el cap de setmana que ve, dos equips més ripolletens jugaran la fase final dels play-offs. El segona divisió estatal B-Travel Ripollet es desplaçarà fins al Cartagena, on es disputa una plaça per pujar a primera estatal. Per un altre costat, a la tercera divisió estatal, el Clínica Dental Virgen del Pilar es juga a Barcelona a poder mantenir la categoria. El ripolletenc Carlos Rodríguez s'ha quedat a les portes del Campionat d'Espanya cadet de bàsquet després de perdre la pròrroga davant el Real Madrid. El conjunt madrileny va anotar 93 punts contra els 81 que va fer el Barça. No obstant això, Rodríguez assoleix un subcampionat molt meritori on ha vençut rivals de màxima categoria com el Gran Canària, Estudiantes o Girona, entre d'altres. Ara toca descansar per afrontar la pròxima temporada amb força. El futbol sala Ripollet va aconseguir dissabte sumar un punt molt valuós davant el Castellar que els permet arribar a la darrera jornada de Lliga aquest dissabte 30 de maig, depenent d'ells mateixos per tornar a segona B. El futbol sala Ripollet pot certificar aquest dissabte la seva tornada a la segona B si guanya a l'escola Pia de Sabadell. Aquest partit correspon a la jornada 19 de Lliga, la jornada a causa de la protesta per l'agressió a un àrbitre. Actualment els sabadellencs són novens amb 37 punts i no es juguen res. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal tenim club de novel·la amb la Biblioteca de la Mitjanit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
7: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
0: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock. Doncs ja iniciem la darrera hora del programa Els Matins Pop Rock. Avui dimecres, dia 27 de maig del 2026. Amb molta calor. I diu que pujaran les temperatures. Aquí el que pujarà serà el so de la música. I avui, com a dit al començament del programa, és Sant Agustí de Canterbury. Felicitats. Agustins i Agustines. Les 12 i quasi 5 minuts. Continuem fins a la una.

0: Al señor Lucho Gatica. Chucho, li deia, Chucho Gatica. Ara anem a recordar, doncs, un dels guitarristes que a mi més m'agraden. El senyor Duane Eddy. Duane Eddy, i a més, en directe.
1: To the Rock and Roll Hall of Fame, and has been called the number one rock and roll instrumentalist of all time, ladies and gentlemen, Duane Eddy!

I quina guitarra, la guitarra de Duane Edding. Quan sigui gran i en jubili, me'n compraré una. Anem a recordar una de les primeres cançons que va fer Juan Pardo, bueno, que va fer, no, que va cantar. El Bipapolula, la cançó de Janet Vincent, versió que va fer fa molts anys, als començaments de Juan Pardo.

De fet, és un gran cantant, Juan Pardo, però a mi la versió aquesta jo crec que, sentint-ho malament, la va destrossar, eh? La va destrossar. Hi ha gent que a vegades millora les versions. En aquest cas no. Anem a recordar l'original. Jenny Vincent, Mi Bob Lula. Bob.

0: Matins Pop Rock.
1: A veure, 91.3. A veure, que gaire si sona. Que no sona. Montserrat, que no sona.
2: A veure, que no sona, papa.
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música. Que se... Sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però quina hora és? A quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

Aquest estiu farà més calor! Aquest estiu, tot com que viu. Les 12:47, me colaré en una fiesta.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock,
1: amb Ramon Argenter.
2: Doncs bé, ja hem arribat al fi del programa d'avui, dimecres, però demà dijous tornarem. Te pots sentir aquest tema de mal acostumbrado de Julio Iglesias? Estem mal acostumats perquè demà tornarem a estar aquí amb tots vosaltres. I us deixo amb Rocío Dúrcal. Costumbres. Per què? Perquè tenim el costum de venir els dimecres de 10 a 1 i els dijous de 10 a 1. Fins demà a la tarda. Adéu-siau, bona tarda.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El Huma Ripollet ha vençut al Badalona i continua viu en la lluita per l'ascens regional preferent. Guillermo Pimentel, Joan López i Sergio Mujica es van imposar per 3-4 durant el passi a la darrera fase de la lluita per l'ascens. Si el Huma Ripollet guanya el pròxim dissabte 30 de maig, pujarà a regional preferent. A banda, el cap de setmana que ve, dos equips més ripolletencs jugaran la fase final dels play-offs. El segona divisió estatal B-Travel Ripollet es desplaçarà fins al Cartagena, on es disputa una plaça per pujar a primera estatal. Per un altre costat, a la tercera divisió estatal, el Clínica Dental Virgen del Pilar es juga a Barcelona a poder mantenir la categoria. El ripolletenc Carlos Rodríguez s'ha quedat a les portes del Campionat d'Espanya cadet de bàsquet després de perdre la pròrroga davant el Real Madrid. El conjunt madrileny va anotar 93 punts contra els 81 que va fer el Barça. No obstant això, Rodríguez assoleix un subcampionat molt meritori on ha vençut rivals de màxima categoria com el Gran Canària, Estudiantes o Girona, entre d'altres. Ara toca descansar per afrontar la pròxima temporada amb força. El futbol sala Ripollet va aconseguir dissabte sumar un punt molt valuós davant el Castellar que els permet arribar a la darrera jornada de Lliga aquest dissabte 30 de maig, depenent d'ells mateixos per tornar a segona B. El futbol sala Ripollet pot certificar aquest dissabte la seva tornada a la segona B si guanya a l'escola Pia de Sabadell. Aquest partit correspon a la jornada 19 de Lliga, la jornada a causa de la protesta per l'agressió a un àrbitre. Actualment els sabadellencs són novens amb 37 punts i no juguen res. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal tenim club de novel·la amb la Biblioteca de la Mitjanit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu. Us parla Mar Batalla Poveda. El Huma Ripollet ha vençut el Badalona i continua viu en la lluita per l'ascens regional preferent. Guillermo Pimentel, Joan López i Sergio Mujica es van imposar per 3-4 durant el passi a la darrera fase de la lluita per l'ascens. Si el Huma Ripollet guanya el pròxim dissabte 30 de maig, pujarà a regional preferent. A banda, el cap de setmana que ve, dos equips més ripolletencs jugaran la fase final dels play-offs. El segona divisió estatal B-Travel Ripollet es desplaçarà fins al Cartagena, on es disputa una plaça per pujar a primera estatal. Per un altre costat, a la tercera divisió estatal, el Clínica Dental Virgen del Pilar es juga a Barcelona a poder mantenir la categoria. El ripolletenc Carlos Rodríguez s'ha quedat a les portes del Campionat d'Espanya cadet de bàsquet després de perdre la pròrroga davant el Real Madrid. El conjunt madrileny va anotar 93 punts contra els 81 que va fer el Barça. No obstant això, Rodríguez assoleix un subcampionat molt meritori on ha vençut rivals de màxima categoria com el Gran Canària, Estudiantes o Girona, entre d'altres. Ara toca descansar per afrontar la pròxima temporada amb força. El futbol sala Ripollet va aconseguir dissabte sumar un punt molt valuós davant el Castellar que els permet arribar a la darrera jornada de Lliga aquest dissabte 30 de maig, depenent d'ells mateixos per

0: tornar a segona B. El Futbol Sala Ripollet pot certificar aquest dissabte la seva tornada a la segona B si guanya a l'Escola Pia de Sabadell. Aquest partit correspon a la jornada 19 de Lliga, la jornada a causa de la protesta per l'agressió a un àrbitre. Actualment els sabadellencs són novens amb 37 punts i no es juguen res. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal tenim club de novel·la amb la Biblioteca de la Mitjanit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: La garota de Ipanema, de la voz de Astrid Gilberto y el saxo Stanguetz.
1: Es una clásica.
0: Sí, es ya una, lo creo, es una pasada. Ya. Yo no sé las veces que se habrá interpretado, pero muchas.
1: Muchas.
0: Como tampoco sé la cantidad de hombres y mujeres, ni burros ni gallinas, que había en Ripollet.
1: Mucho.
0: Pero eso no lo va a resolver Ramón ahora, creo.
2: Sí.
1: ¿Sí? ¿En qué?
2: Es un año triste, ¿eh? Que hablaré hoy.
0: Sí. Vaya por Dios.
1: Pues,
2: qué vamos, triste estás, Calorina.
1: Vamos. Vamos a la Tatamérides.
0: Venga, vamos a la de Tatamérides.
2: Tatamérides.
0: Venga. ¿Por qué dius que es una data trista?
2: Mira, ens anem a l'any 1802.
0: 1802?
2: Sí. Saps quants habitants hi havia aquí a Ripollet?
0: A 1802?
2: 1802.
1: Dios. Ya 6 años antes de la guerra de la independencia con los franceses.
0: 37.
2: 624 personas.
0: Caramba.
2: El ball era Nicolau Nebot.
0: Sí.
2: Ens anem a l'any 1808-1809. El ball de Salvador Mañosa.
0: Sí.
2: Però ens anem a l'any 1809-1810.
0: Sí.
2: Poble abandonat.
0: Claro, saps per què va ser això?
2: Ocupació francesa.
1: Claro,
0: perquè quan els francesos van perdre la batalla de Barcelona, i això vosaltres, que sou de Ripollet de tota la vida, ho hauríeu de saber,
2: sí,
0: van arrasar el poble.
2: Sí.
0: I no és que estigués abandonat, però gairebé va estar 100 anys sense gairebé activitat.
2: Fins a l'any 1809, o sigui, el 1811, hi va tornar a haver ball de Ripollet. A l'any 1811, al 1813, el ball va ser el senyor Josep Braut. I fins aquí pot hablar-se. Llavors ja passem ja a 1.443 habitants o persones, no sé si eren homes i dones, bueno, tots junts, no?
0: Sí.
2: Any 1875, 1.443 persones. I el ball va ser Josep Puig i Casamitjana. Que són les datafemèrides de Ripollet.
0: Molt bé, molt bé.
1: I ara
2: les efemèrides musicals. Sempre parlem de musicals. Anem a recordar que el número 1 en l'any 27 de maig de 1957 és l'any del naixement, bueno, l'any que, bueno, el senyor que s'anomenava en aquella època Charles Hardy Holly, Buddy Holly. Va néixer el dia 7 de setembre de 1936, a Lubbock, Texas. Va morir el dia 3 de febrer de 1959, a l'edat de 22 anys. Va morir el dia que va dir, el dia que se paró la música. Perquè en aquell mateix dia van morir Bip Hopper, Buddy Holly i Ritchie Valens, que és aquella pioneta que a les palletes guanya i es va salvar Tommy Steele. I va ser l'any que estava triomfant pels vols de Nadal Buddy Holly. I hem de dir que també la gent desconeixia que va triomfar la bamba en aquell moment, també, el tema de la bamba. I molta gent demanava les cançons d'aquest senyor que no sabien qui era, i llavors va descobrir que l'altre que havia mort era el senyor Ritchie Valens. I va ser quan, per la ràdio, se sentia una cançó anomenada Dona, que la seva dona es deia Dona, i estava esperant un fill, va tenir un fill que ell no va poder veure perquè havia mort en l'accident, i es va anomenar el dia que se paró la música. Va morir el pilot de la pioneta, Buddy Holly, Bip Hopper, que era el cantant de 27 anys, i el senyor Buddy Holly, que es va deixar aquest tema.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3.
1: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

0: ràdio 91.3.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Doncs sí, família, benvinguts a una nova edició del vostre espai, que espero que sigui del vostre grat. Això és el Club del Country, amb un servidor, en Rafael Corbí. Avui estem celebrant el nostre programa ja número 2030. I sí, hem començat amb música infantil a càrrec d'una formació australiana formada a Sydney, a New South Wales, el 1991. The Wiggles, Anthony Field, Lachlan Gillespie, Simon Price, Tihai Hawkins, Abby Forrest, John Pierce, Katharina Met i Lucia Field, però amb gent molt diversa que ha passat al llarg dels anys per aquesta formació. El seu disc que avui repassarem és el Wiggle Up, Giddy Up, un disc publicat el 2025, del qual hem extret cançons com aquesta, anomenada Hats, Boots and Ride, un disc en el qual doncs nosaltres hi trobem bona música country per gaudir no només les criatures, no només els més petits, sinó també tots nosaltres. Realitzat el 7 de març de 2025 per ABC Records, i és que aquesta formació porta ja un fotimer d'àlbums a les seves esquenes. Avui recordem cançons d'aquest disc que us presentem, i entre d'elles, col·laboracions espectaculars, les tres següents que escoltarem, de gent del món del country. Com, per exemple, la Anna Dasha Novotny, la Dasha, amb aquest Wiggle Up, Giddy Up.

Wiggles, també una bona manera de portar la música country des d'Austràlia a més noves generacions. Ja als anys 80, alguns dels membres de la formació havien format part de la banda de pop australiana The Cockroaches als anys 80 i també havien format part d'altres formacions. Després s'hi han unit doncs, generacions més joves amb aquest grup plenament consolidat l'any 2005. D'aquest disc que avui repassarem i trobem altres col·laboracions fantàstiques. Què us sembla, per exemple, aquest tema amb la magnífica Kelly Bell? Això es diu Say the Dance, Boots and All. Dance.

No tinguem temps avui d'escoltar totes les col·laboracions, però hi trobarem trobant autèntics artistes que són molt destacats, com en Troy, Cass Sardali, per exemple, Morgan Evans, la Dolly Parton, que hi col·labora en dues cançons, o la magnífica també Lainey Wilson, que també participa en una d'elles. Precisament escoltarem un dels temes que de The Wiggles, amb aquest àlbum de country, però per mainada, ens aportaven The Wiggles and Dolly Parton amb Friends.

fantàstica la col·laboració amb la Dolly Parton, el 66è àlbum realitzat per The Wiggles i el seu segon treball discogràfic dins el món de la música country d'ençà d'aquell Cold Spaghetti Western. Un àlbum magnífic que conté una versió més reduïda i després una edició de luxe amb moltes més cançons que avui estem repassant, algunes d'elles fins a 32 amb aquesta edició, com he dit, amb moltes i molt bones col·laboracions. Ho deixem estar aquí, però és que no puc deixar d'escoltar el que han fet amb la meva artista preferida, juntament amb l'Ella Langley de l'actualitat. És la Lainey Wilson. Això es diu Let's Ride.

Com us vàrem dir en el passat programa, seguim repassant el Club del Country aquests discos que del 2025, en aquest cas, ens varen quedar sense presentar amb els nostres oients. En Noah Hicks és un cantautor de música country emergent, originari de Carrolltown, de Georgia, i es va traslladar a Nashville consolidant-se com un narrador d'històries que captura l'essència de la vida en pobles petits i les experiències quotidianes. Va néixer a Georgia i va créixer en una granja de pollastre el mateix estat, una influència que marca profundament la seva música, que defineix, igual que els pollastres, com autèntics i propers. L'escoltem, o l'hem escoltat amb aquesta cançó, que es diu More People Don't, i aquest va ser el primer senzill extret abans de la publicació d'aquest disc. Porta el nom de Small Town Doe.

així, escoltant les cançons del cantant dels Pollastres. Sé que és fàcil fer una broma com aquesta, però també m'ha costat una mica dir-la. Small Town Does és el títol també de l'àlbum, com hem dit, publicat el 2025. Senzills que es van publicar com Country Tonight, que es va publicar abans de la sortida de l'àlbum complet. Get Enough, un dels temes clau que apareix en moltes llistes de reproducció com a tema destacat. Però ens quedem amb una cançó identificada com una de les cançons més populars de l'artista dins d'aquest treball. Des de l'octubre de 2025, Might As Well Be Gone, la música d'en Noah Hicks.

És un debut discogràfic, però no ho és al mateix temps. El 17 d'abril de 2026 es portava el projecte de debut de l'artista de Nashville, Thomason. És un EP de 4 cançons anomenat White Van, marcant una nova etapa per al cantant, que anteriorment era conegut pel seu nom artístic de True Lewis i que ara utilitza el seu cognom real com a identitat artística principal. Fa moltes referències personals a un període clau de la vida de Thomason. Durant els seus primers anys de sobrietat, va conduir una furgoneta blanca per un centre de tractament a Alabama transportant pacients, i d'aquí ve el nom de White Van. Les cançons que hem escoltat, el primer senzill, aquest Hill I Die On, és una reflexió sobre la llar i la simplicitat, mentre que White Van, la cançó que dona títol a l'EP i tanca el disc, connecta el seu passat amb el present. En Thomason, amb el seu nom real de True Lewis, ja l'havíem escoltat diverses vegades, va saltar la fama el 2020 amb aquell tema irreverent Dick Down in Dallas, que va arribar al número 12 de Billboard. Ara arriba una nova època per a aquest cantant. Es diu Thomason.

0: contestant. That is the utterly incomparable Sarah Watkins right there.
1: Com podeu escoltar, és un àlbum en directe a càrrec d'aquest trio de cantants i compositores multiinstrumentalistes fantàstiques que ens acompanyen al món de l'americana music, bluegrass, folk i gospel. La formació l'anomenen I'm With Her i varen debutar el 2014. Els seus membres són l'extraordinària Sarah Watkins, la Sarah Jazzros i la Alfie O'Donovan. Cantants, elles que tenen diversos premis també en el món dels Grammys i d'altres associacions internacionals. El 2020, la seva cançó Call My Name va rebre nominacions per 2 premis Grammy, millor interpretació d'arrels americana i millor cançó d'arrels, i després en van guanyar aquesta darrera. I un àlbum magnífic, el 2026, el Wild and Clear and Blue, que és un àlbum realment que és una preciositat. Sing Me Alive és un tema en directe enregistrat en diversos llocs que ens acompanya avui també amb algunes de les cançons. Per exemple, el tema Sisters of the Night, Watch, enregistrat a Charleston, o aquest Ancient Light, senzill de l'àlbum, enregistrat a Atlanta.

Un disc que es va publicar a través de Rondo Records el 17 d'abril de 2026, tot i que en la seva edició física en CD i vinil, inclòs una edició limitada amb or metàl·lic que està prevista que s'enviï a partir del 8 de maig de 2026. 20 cançons gravades durant la seva gira de 2025 amb temes dels seus àlbums d'estudi See You Around i Wild and Clear and Blue, a més de versions com, per exemple, The Obvious Child de Paul Simon, Atlanta, Nashville, Toronto, etc, etc. El llançament va arribar poc després que el grup guanyés el Grammy al millor àlbum folk el 2026 pel seu disc anterior, i com us hem parlat, la seva cançó més coneguda i de més èxit va ser aquest tema que també escoltem en directe a càrrec de I'm With Her. Es diu

0: Ell mateix s'ha presentat, Alan Barron, cantautor i músic de Nova Zelanda, originari d'Invercargill. És un personatge veterà de l'escena musical de la zona de Christchurch, que ha publicat diversos àlbums també amb els darrers anys, ja de principis dels anys 2010. Alan Barron, ell mateix ha presentat aquesta cançó que es deia Mr. River. I ara deixarem que sigui un altre protagonista. En aquests darrers minuts estarem a Nova Zelanda, per exemple, en Debbie Lakin, amb It's an Illusion.
1: I'm Debbie Lakin, and here's It's an Illusion from my album. I hope your listeners enjoy it as much as I enjoyed recording it.

Un parell de temes que ens han portat fins a Nova Zelanda i un últim que ens portarà fins a Georgia, Atlanta, concretament amb una banda que barreja rock and roll amb el que ells anomenen ànima meridional, Southern Soul, cor plenament country. Són els Jet Black Roses, aquest trio format per en Trey Bentley, cantant i compositor, l'Andrew Bentley, germà d'en Trey, també de Georgia, i el guitarrista de Carolina del Nord, en Tyler Cates. Ens porten una de les cançons del seu àlbum de debut de l'octubre de 2025, Jet Black Roses. Aquesta cançó que escoltarem és la que porta el nom de Send Me. Fins la setmana que ve. Ha estat el Club del Country amb Rafael Corbí. Adéu-siau.